0: Loreen, kun Is It Love. Anuns mirain ti chastes la grada las entradas del bon engedina de dots. A quai è el Fabio Lehner de Zernetz che festivesse 22 ons cordiala gratulazion. A con quai zela a fin l'emission de las gratulazions des 28 d'uest 2026 al nom de la squadra RTR gratulescio de cor de tots els jubilars e de tots els jubilars de dots. Per me zai tiams de di a dia, miu nom è Angela Hendry, je vis de vos vinevaun in bide.
1: RTR, las gratulazions. Il suo intermezzo di RTR. Con scovridas